0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Els restauradors de les Balears estan preocupats davant la constant disminució del nombre de reserves per part d'estrangers. Aquest mes d'agost la previsió és que sigui del 12%, un nombre que lamenten el sector va baixant de manera progressiva perquè, d'una banda, l'estada mitjana dels turistes s'ha reduït i, de l'altra, la gent que ens visita ho fa amb un pressupost més ajustat. Així, molts opten per contractar paquets d'hotel que inclouen les menjades dins l'hotel, que habitualment surt més econòmic que anar a dinar fora. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu matí de aquest dilluns, dia 10 d'agost. Paco Lacuna és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars del dia amb Xavi Ara. Es redueixen els fondejos il·legals a Mallorca i a Menorca.
2: Però augmenten a Eivissa i a Formentera, un increment que es deu principalment a que els camps de boies ecològiques disponibles estan més orientades a embarcacions de més de 15 metres.
1: El Parlament sol·licita al Constitucional que anuli la suspensió de la llei de memòria.
2: En un escrit dirigit a l'organisme públic, la cambra defensa la legitimitat de la norma i demana que respecti la seva autonomia. El govern insisteix en que ni les víctimes queden desprotegides ni s'han aturat les exhumacions.
1: I en els esports?
2: Ja és oficial, Samu Costa fitxa per la Al Nasser per 22 milions d'euros i es converteix en la venda més cara de la història del Mallorca, mentre el Getafe seria el club més interessat ara mateix per Mojica. El colombià s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, però tant el jugador com el Mallorca donen per finalitzada la seva etapa a l'illa.
1: Tot d'una ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb temps estable i altes temperatures. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i a la illa de Mallorca els termòmetres podran marcar o superar els 40 graus. Avui màximes de 38 graus a Palma, 33 a Eivissa i 32 graus a Mahó i a Formentera. Avui temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia, a les illes Pitiüses es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles o tempestes. Bufa vent fluix de llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma, Eivissa i Mahó i 27 a Formentera. I també volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores la circulació és bastant tranquil·la. Les principals carreteres només trobam algo de retenció. S'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca s'enllaç en Sabia de Cintura en sentit Andratx i també la carretera de Valldemossa o algo de circulació lenta també a la rotonda de Son Espases. La resta de vies ara mateix la circulació és molt tranquil·la. És tot, bon dia.
1: Ho dèiem en portada, preocupació al sector de la restauració de Mallorca davant la constant baixada del nombre de reserves als restaurants el mes d'agost per part dels estrangers. Amb el pas dels anys, el turista cada vegada escurça més la seva estada a l'illa i ve amb una menor capacitat adquisitiva.
2: La previsió per aquest mes d'agost és que els estrangers facin el 12% de les reserves, una xifra bastant per sota de la mitjana nacional, que és del 28%, segons el portal de reserves online de Fork. Des de Pimem Restauració, el seu portaveu César Amable explica que aquesta baixada en la capacitat de despesa dels turistes fa que aquests optin més per quedar més estona a l'hotel i fer les menjades allà, una opció, lamenta, més econòmica que sortir a menjar fora.
5: ¿Qué pasa? Que antes, si estaban dos semanas, pues la gente llegaba, se alquilaba un coche, algunos días comían en el hotel y otros días tenía, pues un día hacía malo y salía a dar una vuelta, iba hasta, no sé, hasta las Cuevas del Drax, iba hasta la playa, o si estaba malo, pues iba a Palma a recorrer el centro de Palma, no hacía más actividades que simplemente estar en el hotel y en la playa.
2: Part de la solució en aquest problema, explica Amable, passa per l'aplicació d'un conveni col·lectiu propi que els permeti deixar de dependre dels hotels a l'hora de planificar les temporades.
5: Vamos en el mismo barco que los hoteles, entonces ellos manejan el timón, hacen sus números y los cuadran, y nosotros vamos a remolque de eso, pues que nos perjudica de todas maneras, ¿no? Entonces necesitamos poder tener voz y poder hacer nuestros planteamientos, nadie nos escucha.
2: Aquest problema se suma a les onades de calor que duim patint tot l'estiu que provoquen que els restaurants situats a primera línia de costa estiguin més buits de lloques habitual perquè molts d'ells no estan climatitzats.
1: Una calor, per cert, que no es nota només a terra ferma. L'aigua de la mar està molt calenta. Dissabte, la boia de Mahó va registrar una temperatura rècord de 32,36 graus.
2: Es tracta del segon registre mai mesurat a tot l'estat després dels 33 graus que se varen mesurar dimecres passat a la boia de la Dragonera. Segons Segons expliquen des de Meteociència Balear, la temperatura normal per aquesta època de l'any hauria d'estar entre els 25 i els 26 graus.
1: No deixem de parlar de la mar perquè els fondejos il·legals sobre la Posidònia es van duplicar a Eivissa l'any passat, passant del 10% de deteccions l'any 2024 al 21% al 2025. També creixen a Formentera, que passen de l'1% al 2%, tot i que Mallorca i Menorca s'han reduït. Paula Bendito, bon dia.
3: Bon dia. Segons les dades recollides a l'informe Balear de la Fundació Marilles d'enguany, el principal factor que ha contribuït a la reducció del nombre d'infraccions a Mallorca i Menorca és la major gestió dels camps de boies de baix impacte ecològic, augmentant el nombre d'amarrament disponibles de manera significativa. A Eivissa, emperò, és l'illa que, tot i que tenir un menor nombre de boies, es destina més per a embarcacions de més de 15 metres. Això, sumat a la poca conscienciació d'alguns turistes, fa que proliferin els amarraments sobre la Posidònia de les petites barques. Margalida Montserrat és la investigadora principal de l'informe.
6: Com demostren les dades en general, la població, els usuaris i els navegants van agafant conscienciació de que no se pot fondejar sobre Posidònia, que és il·legal, a més. I per a Pontura Eivissa, que rep també moltes embarcacions estrangeres, molts usuaris que Pontura lloguen embarcacions que no estan familiaritzats amb els hàbitats del fons marí d'aquí i amb la importància de la Posidònia, Pontura això pot afectar a l'hora de que triïn un fondejar.
3: L'informe també assenyala una dràstica reducció de la recollida de residus a la mà. Si entre els anys 2004 i 2010 es recollien una mitjana de 200 tones anuals de fems, el 2024 tan sols se'n van recollir 28. La reducció està motivada, diu l'informe, per la reducció en el nombre d'embarcacions destinades a tal efecte.
1: I Més per Mallorca demana tots els expedients tramitats aquesta legislatura per la Direcció General de Costes. Això després del cessament divendres de la directora general Maria Joaquina Ferrer i el seu reemplaçament per l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume. Neu Gil, bon dia.
7: Bon dia. Els ecosobiranistes es mostren preocupats per les informacions que s'han publicat i que relacionarien el cessament de Ferrer a la seva negativa a concedir autoritzacions i concessions irregulars. És per això que exigeixen al govern que expliqui els motius del cessament i que garanteixi que totes les decisions en matèria de concessions i autoritzacions sobre el domini públic marítim terrestre s'han realitzat d'acord amb allò que marca la llei. És la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon.
8: El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volen saber si hi ha hagut pressió en polítiques o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni el servei d'interessos particulars. I si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
1: Els cellers de les Balears es troben en plena barema, una barema que enguany ha començat bastant abans d'allò que és habitual. La raó principal és que les altes temperatures que hi ha a les illes, amb una especial incidència de les nits tòrrides, que estan provocant que el raïm tardi manco a madurar.
2: Els cellers de vi de la terra de Mallorca fa gairebé 3 setmanes que van començar a recollir el rem. Més concretament, varen començar a bermar dia 21 de juliol, quan allò habitual, segons expliquen el Consell Regulador, es començar la recollida de les varietats blanques dia 15 d'agost. Assenyalen que, a banda, inicien abans la verema perquè si molts de cellets cerquen vins més suaus i amb una menor graduació alcohòlica, la fruita no ha d'assolir el punt màxim de maduració. Tot i així, la gerent del Consell Regulador de Vi de la Terra, Marina Vives, assenyala que l'única opció que els queda als cellers és adaptar-se a la situació.
9: Sabem des d'ara fa anys que no poden lluitar en contra, sinó que ens hem d'adaptar i una de les de lo que ens fa pues és això, saber de començar a prendre decisions tècniques molt més pres, a posar-nos a les bodegues per veure com està afectant aquesta calor i aquesta verma temprana en el raïm i adaptar pues, les elaboracions.
2: A Formentera, en canvi, la verma ha començat amb una setmana de retard. El director tècnic de Terramoll, Raül Atxa, explica que el passat hivern, que va ser plujós, ha permès que les vinyes hagin suportat bé les altes temperatures i esperen també una major producció.
10: O sea, la vinya pues, tuvo una buena retención de agua ahí en la raíz profunda de toda esa lluvia de invierno, Y entonces la viña, fíjate que aunque ha hecho mucho calor y tantas olas de calor y tantos meses sin llover, porque prácticamente desde abril para aquí casi no nos ha caído ni una gota, pero sin embargo están frescas y tienen más uva que el año pasado. O sea, así que esperamos que probablemente cojamos un 50 o un 60% más que el año anterior.
2: I pel que fa a les dificultats per trobar personal, el sector no les neguen, tot i que asseguren que per fer front al problema ho preveuen amb temps. El problema és, però, que les altes temperatures obliguen a les empreses a reorganitzar la feina per tal d'evitar efectes negatius sobre els treballadors.
1: I quan són les 7:55 minuts, moment d'obrir la crònica de successos.
11: Un home de 49 anys ha estat localitzat mort la matinada de diumenge a prop de la depuradora de Calamblana. Segons ha informat la Policia Nacional, l'home feia una excursió en bicicleta en grup ahir i en un moment determinat es va trobar malament i es va separar. Passaven les hores i en veure que l'home no tornava al grup es va iniciar un dispositiu de recerca. La principal hipòtesi és que es tracti d'una mort sobtada, tot i que serà l'autòpsia la que ho determinarà.
1: La Policia Nacional ha detingut un home a Palma per suposadament masturbar-se davant les seves filles menors d'edat i realitzar-li estucaments mentre dormien. Va ser la mare de les petites la que va interposar la denúncia després que les nines haguessin relatat part dels fets.
11: I la policia local de Palma ha obert una investigació a un home de 66 anys per gravar amb el mòbil una jove de 20 sense el seu consentiment al tren d'Inca. Els fets van tenir lloc dimarts passat. L'home va reconèixer els fets després de ser retengut pel vigilant de seguretat de l'estació intermodal de Palma. Va ser un passatger que viatjava al mateix vagó qui va advertir la víctima.
1: Només queden 3 dies perquè es produeixi l'eclipsi solar i ja tot hauria d'estar pràcticament a punt.
7: A Eivissa aquesta setmana s'han començat a repartir les ulleres fonamentals per a la seva correcta visualització.
12: No és de recomanació.
13: Sí, estas son utilidades homologadas para proteger la vista, para el eclipse de sol, ¿vale? El ayuntamiento se esfuerza en ese sentido y por lo menos tenemos algo seguro.
12: Pues muchas gracias.
7: Aquesta que acabeu de sentir és una de les converses més repetides aquests dies als comerços i punts turístics d'Eivissa, que han començat a repartir un total de 20.000 ulleres homologades per veure l'eclipsi de sol. Són una veïnada i el coordinador de l'oficina de turisme Eivissa, Enric Mairena.
12: Hemos aprovechado a venir a buscar las gafas que nos habíamos enterado que las empezaban a repartir.
14: Para prevención de cualquier problema, dolencia a la hora de mirar al sol directamente, con lo cual insistimos a las personas que vengan, que las soliciten, que hay muchas unidades y que no va a faltar nadie sin ellas.
7: El Mercat Nou i també altres comerços locals n'han repartit, tot i que expliquen que tenien poques unitats i que ja gairebé les han repartit totes.
15: Sí, sí, la gent molts demana, sí. El que passa que en tenim tan poquetes que s'acaben aviat.
16: A lo millor perquè ha vist l'escaparate que algun nino li han ficat alguna, però bàsicament ho faríem un altre.
17: Claro, porque suponemos que una persona que viene a comprar va a ir con su familia, con sus hijos, con sus amigos, ¿verdad? Entonces, claro, una queda poco.
7: L'objectiu que tothom que vulgui gaudir de l'eclipsi ho faci amb seguretat i no posi en risc la seva salut ocular.
1: El Parlament ha sol·licitat al Tribunal Constitucional l'aixecament de la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. La cambra considera que no existeixen perjudicis derivats d'aquella decisió i insisteix en que ni es desprotegeix les víctimes ni s'han paralitzat exhumacions.
2: En un recent escrit d'al·legacions, la institució rebutja la mesura cautelar i defensa la legitimitat de la norma perquè va ser aprovada, diuen, al ple del Parlament. Per a la cambra, la suspensió cautelar no és neutra i demana que es respecti l'autonomia de la institució.
1: Temps ara per la informació esportiva.
11: Ja és oficial, Samu Costa fitxa per l'Al Nasser per 22 milions d'euros i es converteix en la venda més cara de la història del Mallorca. El club guanyarà 18,2 milions amb el traspàs per la plusvalia del 20% que conservava l'Almeria. Ara sí, el portugués s'ha acomiadat del mallorquinisme i posa rumb a la Lliga Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo. En una publicació a les xarxes socials, el centrecampista ha dit que han estat 3 anys de molta felicitat. Mentre el Getafe seria el club més interessat ara mateix per Mojica. El colombià s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, però tant el jugador com el Mallorca donen per finalitzada la seva etapa a l'illa.
1: Moment de repassar a les portades dels diaris. Última hora titula que la frenada immobiliària passa a facturar el govern a la recaptació fiscal. La caiguda de les compravendes, afegeix el rotatiu en el primer semestre, deixa l'executiu amb menys ingressos per l'impost de transmissions. La fotografia portada és per al 20è aniversari de la festa d'Embalà a Sencelles. També la mateixa fotografia que li dedica el diari Mallorca, que destaca, en canvi, una multa de 47.000 euros per llogar a 13 persones un pis que és per a 6 a Palma. Diari d'Eivissa destaca que les Pitiusa són les illes amb major dependència energètica i el periódico d'Eivissa destaca que Eivissa redueix un 76% l'arribada d'autocaravanes a l'illa entre maig i juny. Finalment, el diari de Menorca destaca que la Sareb traspassarà gairebé 170 pisos de la illa a la nova entitat Casa 47. Nosaltres ho deixem aquí per ara, tornem amb més informació local a partir de les 8:45 per Ràdio 5.
18: Son las 8, las 7 en Canarias.
19: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
18: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Miles de personas han salido a las calles de Ceuta para reclamar soluciones ante la crisis migratoria y humanitaria que vive la ciudad. Hoy viaja hasta la ciudad autónoma Ángel Víctor Torres. Reunión entre el ministro de Política Territorial y el presidente Juan Jesús Vivas con la situación de los menores migrantes no acompañados como asunto destacado. Enseguida estamos allí, pero lo primero hasta ahora es conocer la última hora de los incendios activos en la península. 8.000 hectáreas afectadas ahí en el de Niebla, en Huelva, y las complicadas condiciones meteorológicas no ayudan a las labores de extinción. Paloma Cuevas, buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y un pequeño alivio en cuanto al viento, según el Infoca, ha marcado los trabajos de la madrugada, pero el escenario sigue siendo imprevisible. Los trabajos durante la noche se han centrado en establecer una línea de defensa en torno a las poblaciones que se desalojaron en el Frente Norte, como destacaba el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Emergencias, Antonio Sanz.
21: Una vez que la noche ya avanza en mejores condiciones a lo que hemos tenido durante la tarde, como les decía, pues hemos vuelto a recuperar la estrategia, especialmente de establecer una línea de defensa en torno a las poblaciones que ayer se desalojaron.
20: El incendio afecta a 6 municipios del entorno de Niebla, entre ellos a Berrocal. En Radio Nacional acabamos de hablar con su alcalde, Ángel Luis Romero.
22: Estamos ante un nuevo día que es crítico, pues que va a ser duro, evidentemente, y a ver, confiar también en el trabajo de los profesionales.
20: De momento no ha habido nuevos evacuados más allá de las 500 personas del pasado sábado. Eso sí, ha habido preavisos.
18: En torno a 5.000 personas no han podido dormir hoy en sus casas por el avance de las llamas en el incendio de Navas de San Antonio en Segovia. Última hora, Mamen Vicente, buenos días.
23: Hola, buenos días. Pues a las 9 de la mañana se reúne de nuevo el Centro de Coordinación de Emergencias del incendio de Navas de San Antonio, que ayer, como decías, obligó a desalojar a unas 5.000 personas de Los Ángeles, de San Rafael y de Vegas de Matute. Unos 400 evacuados han pasado la noche repartidos en dos pabellones en Villacastín y en El Espinar y están a la espera de si las autoridades les permiten regresar a sus domicilios. Siguen nivel 2 de peligrosidad, pero los técnicos confiaban en que las condiciones meteorológicas de esta noche contribuyeran a perimetrar el incendio. José Luis Sánchez es el director técnico de extinción.
24: Siendo optimista, yo creo que con el trabajo de los medios del operativo esta noche logremos consolidar el perímetro. Y luego que a la mañana trabajen las máquinas para intentar perimetrar lo máximo posible.
23: Y a unos 30 kilómetros de allí sigue en nivel 1 de peligrosidad otro incendio próximo al barrio incorporado de Revenga, cerca de la capital segoviana, que mantiene cortada la Nacional 603.
18: Gracias, Mamen. Y las llamas siguen activas también en la provincia de Castellón. Buscamos la última hora del incendio de Tiritz. En el puesto de mando avanzado está Paula Varella. Paula, buen día, buenos días.
25: Buen día, sí, es el incendio sigue activo, pero ya sin llama. Aquí se respira satisfacción entre los efectivos que han trabajado durante la noche, aprovechando esa gran humedad que ha logrado contener el fuego. Les hemos preguntado si durante el día podría darse por perimetrado, pero no se atreven a dar previsiones, entre otras cosas porque el interior de la provincia de Castellón estará hoy en alerta naranja a partir de las 2 de la tarde por fuertes rachas de viento. En unos minutos empezarán a volar de nuevo los medios aéreos para refrescar la zona y evitar rebrotes con este viento. El fuego ha quemado casi 700 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 700 vecinos de Catí.
18: Gracias, Paula. Todos pendientes, ya lo ven, de la meteorología para ver si ayudan las labores de extinción. Previsión del tiempo para este lunes 10 de agosto. Marina Corredor, buenos días.
0: Buenos días. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Día también de altas temperaturas en Andalucía, la meseta sur y el nordeste peninsular, con termómetros que pueden alcanzar los 39 grados en Córdoba, 38 en Sevilla, Zaragoza y Baleares y 36 en Madrid. Hoy por la tarde en el tercio oriental tendremos episodios de inestabilidad con chubascos localmente fuertes en el interior de Castellón y Valencia y también en Teruel. En el Bajo de Aragón se pueden recoger hoy hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Unas tormentas vespertinas que se van a extender también al interior de Murcia y a las sierras de Almería. En Cataluña, atención también al Pirineo de Lleida y al sur de Tarragona con probabilidad de chubascos y de tormentas. Y en cuanto al viento, en general va a ser flojo, a excepción de nuevo en esas zonas de tormenta con rachas muy fuertes y repentinas. También en Canarias, con nubes bajas en el norte de las islas y viento alisio con rachas intensas, especialmente en Gran Canaria.
18: Hay más noticias que repasamos ya con Juan Antonio Aparicio y Aisa Sánchez.
3: Un grupo de niñas de 14 años ha sufrido un ataque homófobo este fin de semana. Ha ocurrido en la localidad anicantina de Benialí durante sus fiestas patronales. Las adolescentes han sufrido varias heridas. Alicante, la Alberto Calduch. Buen día, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, vecinos del pequeño municipio de la Val de la Gallinera, en Alicante, con apenas 600 habitantes, se han concentrado ayer domingo para condenar un presunto ataque homófobo ocurrido durante la fiesta de Benialí, otro municipio cercano. Según publica el diario Levante, cinco chicas de 14 años habrían sido increpadas por tres jóvenes de entre 16 y 17 que les dirigieron insultos homófobos y proclamas de extrema derecha. Una de las menores sufrió un ojo morado y varias heridas en las rodillas. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil. Ante lo ocurrido, los vecinos han reclamado unas fiestas seguras y libres de odio y discriminación. El Ayuntamiento de Val de la Gallinera ha expresado su más absoluta repulsa y ha mostrado en redes sociales su apoyo a las víctimas. El consistorio reafirma su compromiso con una localidad diversa e inclusiva y defiende una política de tolerancia cero frente a la LGTBI-fobia.
3: Gracias, Lamberto. El mes de julio ha sido el segundo más cálido a nivel mundial desde que hay registros, según los datos publicados esta madrugada por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Además, ha tenido la temperatura más alta registrada a nivel global en sus océanos,
18: con una media de 20,96 grados y con máximos históricos a lo largo de la costa atlántica y el Mediterráneo occidental, lo que ha facilitado condiciones generalizadas de olas de calor marinas intensas o severas. En Europa, la temperatura ambiente ha sido muy superior a la habitual en España, Francia, Reino Unido e Irlanda. De hecho, la temperatura media de junio y julio en este área de Europa Occidental ha sido la más alta jamás registrada, con 21,62 grados, 2,79 por encima de la media.
3: En China, el tifón Dolphin deja al menos 1.600.000 evacuados en el este del país y precipitaciones no vistas en 150 años en ciudades como Shanghái.
18: El gobierno chino ha activado todos los mecanismos nacionales de emergencia para labores de rescate y asistencia en Zhejiang, una de las regiones más afectadas. También ha enviado equipos de rescate en las zonas dañadas para verificar daños, atender a los evacuados y garantizar suministros básicos. El tifón ha obligado además a cancelar cientos de vuelos. Eso sí, Dolphin se ha debilitado tras tocar tierra dos veces en la zona del este del país.
3: Continúa escalando la tensión en Yemen después de un nuevo ataque de los hutíes, en este caso contra el puerto de la ciudad de Moca en el Mar Rojo. Hay al menos 14 muertos y una treintena de heridos.
18: El objetivo del ataque eran intereses saudíes, según han declarado los propios hutíes, que tienen Arabia Saudí en el punto de mira por su alianza con el gobierno de Sanaa. También han atacado una refinería del gigante petrolero Aramco de Arabia Saudí. Esta también es una zona clave para el paso de buques mercantes hacia el canal de Suez. Tiempo ya para los deportes. Regresan los últimos jugadores de vacaciones a sus equipos con la Liga ya a la vuelta de la esquina. Pendientes también del mercado de fichajes tras un fin de semana intenso, muy intenso de amistosos. Clara Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Del viernes al domingo se han jugado más de 30 entre primera y segunda. Ayer le tocó al Atlético de Madrid, que cayó por 3-1 ante el Manchester City en Seúl, en el estreno de Kang In-Lee como rojiblanco y con gol del canterano de 16 años, Domínguez. Los rojiblancos han aterrizado esta madrugada en Madrid, en el día en que están citados para incorporarse al trabajo los últimos finalistas del Mundial, incluido Julián Álvarez, por el que el club se sigue negando a negociar. Los de Simeone debutan el 19 de agosto en Liga contra el Málaga. El Real Madrid lo hará el 26 de agosto contra la Real Sociedad y esta semana Mourinho también recuperará a jugadores como Mbappé o Cucurella. Courtois es uno de los que adelantaron su regreso.
6: Al final volví un poco antes porque, como con la lesión, primero quería asegurarme que todo estaba bien. unos días individual antes de empezar con el equipo y hoy primer entrenamiento de porteros y no, la verdad que muy bien, me siento muy bien y contento de volver a los entrenos.
18: Un día después que el Real Madrid, el 27 de agosto, será el turno de los de Flick contra el Athletic, que ayer cayó por 3-1 ante el Marsella. El fichaje de Rodri es la prioridad en el club azulgrana. Y en el resto de deportes, fin de semana con buenas noticias para los españoles en motos, con victoria de Raúl Fernández por delante de Jorge Martín y de Bezzecchi en el Gran Premio de Gran Bretaña. Con ese quinto puesto en el general, la general del Tour de Francia de Paula Blasi, que finalizó segunda en la última etapa, o con España proclamándose campeona del mundo en balonmano juvenil femenino y de Europa en baloncesto sub-18 femeninos. En tenis tenemos a Rafa, Jodar y Dani Mérida en cuartos de final del torneo de Canadá y además arrancan los europeos al aire libre de Birmingham con un equipo liderado por Paul McGrath y María Pérez o Quique Llopis. El objetivo, superar las 10 medallas, mientras que el equipo español de natación afronta las pruebas en línea de los europeos de París 5 años después del último podio continental.
5: Clara Rodríguez, gracias. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias.
19: Radio Nacional de España, la radio por delante.
8: Este miércoles, con motivo de...

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, tranquil·litat als aeroports de les Illes. Ara el primer dia de controls als viatgers procedents d'Itàlia. Pràcticament cap dels avions que han aterrat a l'arxipèlag des d'aquell país han estat sotmesos al control de documentació extra, fruit de les desavinences entre els governs d'Espanya i Itàlia. Només s'ha demanat la documentació als passatgers d'un vol Roma-Palma, però, segons ha explicat un dels passatgers, no ha suposat cap demora per als turistes.
2: Control is normal. Okay, it's so quickly and there are not queuing.
1: Tot i així, les agències de viatges confien que la situació es resolgui en pocs dies. Escoltam Laura Muñiz, de l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears.
3: Yo creo que todo el mundo tiene la esperanza de que esto se solucione en pocos días, porque es algo que tampoco tiene mucho sentido bajo mi punto de vista y creemos que operativamente le complica la vida a todas las partes. Así que yo creo que la gente confía en que esto en unos días se solucione.
1: Avui és dilluns, dia 10 d'agost. Víctor Bejarans, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Paula Bendito. Detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 contagiats.
4: El contagi es va produir dins les instal·lacions de Son Espases. Tots els afectats es troben en situació d'aïllament domiciliari i s'investiguen 26 contactes estrets.
1: La platja d'Escodolà continua tancada al bany.
4: L'Ajuntament de Sant Josep està a l'espera dels resultats de les noves analítiques realitzades avui de matí. Recordem que divendres a la tarda va anunciar que hi havia detectat contaminació fecal poc després que diversos grups ecologistes haguessin denunciat que la depuradora de l'aeroport vessava aigües mal depurades en aquella zona.
1: Una guia perquè els comerços esquivin les inundacions.
4: La confeccionada el govern i la rebran tots els petits negocis de les illes abans que comenci la temporada de pluges intenses. Inclou pautes pràctiques perquè els negocis puguin prevenir riscos, preparar els establiments i minimitzar els possibles danys en cas de pluges intenses o inundacions.
1: Juliol trenca tots els rècords.
4: La temperatura mitjana a l'arxipèlag ha estat 3 graus per damunt de l'habitual en aquest període. Segons l'AEMET, el mes passat ha estat el més càlid de la història, empatat amb el de 2022. Avui, l'interior i el ponent de Mallorca es troben en alerta taronja per altes temperatures. La resta de l'arxipèlag, excepte el sud de Mallorca, es troba en alerta groga.
1: I on avui no importa la calor és a Sineu. En el dia del MUC no hi ha alerta que valgui i si n'hi ha, és de color rosa.
4: Milers de persones desafien la calor per participar en una de les neofestes més emblemàtiques de Mallorca. La festa ha començat ben prest amb la romeria fins al Puig de Reig i la tradicional invocació del MUC, qui després ha baixat fins al poble per fer el pregó.
1: I en els esports?
4: Estela Tonrad s'ha classificat per a la semifinal del 200 Escana en els europeus de natació que es disputen a París. La nedadora palmesana ha fet el segon millor temps de la seva sèrie i avui a hora baixa cercarà un lloc a la final d'aquesta disciplina.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
5: Avui les temperatures amb pocs canvis a les Balears seran significativament altes en general les màximes i perill important a l'interior i sud de Mallorca per valors que poden assolir o superar els 39 graus en alguns punts. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Palma, 33 a Eivissa, 32 a Mahó i Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb augment durant la tarda a la nit d'intervals de núvols sense descartar-se a les Pitiuses, algun ruixat ocasional amb tormenta. El vent avui ho farà fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, continua eixa calor amb màximes de 35 a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa i 32 a Formentera. Pel que fa a les mínimes, continuen les nits tropicals o tòrrides. No baixaran dels 26 graus a Eivissa i Formentera, dels 23 a Mahó i dels 22 a Palma. Demà, al cel, s'esperen intervals de núvols sense descartar-se algun ruixat ocasionat i aïllat, tendint durant la tarda a clarejar el cel. El vent serà fluix de l'est i del sud-est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, una informació que completam amb la temperatura de mateix. Recordem que l'interior i ponent de Mallorca es troben en alerta taronja i que la resta de l'arxipèlag, excepte el sud de Mallorca, es troba en alerta groga. I de les temperatures que tenim ara són de 33 graus a Palma, 31 a Mahó i a Formentera i 32 a Eivissa. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radio Diari. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: De passaports dels viatgers provenients d'Itàlia, els turistes que arriben ens expliquen que no han hagut de passar cap tipus de control.
1: Nessuna preocupazione, sapevamo che solo una questione politica, in realtà non ha alcun senso questa cosa, una ritorsione che in realtà è solo per andare sui giornali.
2: Nada, nessun controllo, tutto bene.
3: Nada, tutto bene. Muy fluente y perfecto. Ni a la llegada ni a la aterrizada.
4: Ahora no, ni a Milán, ni ningún problema, y también aquí en Ibiza, ningún problema.
0: En principi s'havien de fer de forma aleatòria en aproximadament un 10% dels viatgers provenents d'Itàlia. Avui ha programat fins a 19 vols, una destinació amb molt èxit entre els italians, però que, com deien, els que han arribat aquest matí no han patit controls. Les agències de viatges no es mostren preocupats per la situació. Laura Muñiz, de l'agència Viatges Atalaya.
5: Fuera parte de las que haya por la operativa normal en verano, que ya sabemos que suele haber retrasos y alguna cancelación, nada fuera de lo normal.
0: Això sí, tant els viatgers com les agències esperen que la situació es normalitzi quan abans millor.
6: El govern informa de la detecció d'un brot de xarampió a Mallorca. Salut Pública ha activat un protocol de vigilància i monitoratge per contenir la propagació del brot, que compta amb 6 casos confirmats. Margarida Blanquer, bon dia.
7: Bon dia. Estan relacionats entre si, coincideixen el temps i varen ser tractats al mateix hospital de Son Espases, on es va detectar a un turista menor d'edat que va anar a urgències pediàtriques el passat 19 de juliol. El brot afecta principalment persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna i l'altra no disposava posa de registre de vacunació. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és alta, es posa salut i arriba al 91% de la població objectiu. Ho explica la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
8: Hemos empezado el rastreo de contactos. Se manda un SMS a todas aquellas personas que conocemos que han estado en contacto con algún caso confirmado, pues informándoles sobre la importancia de revisar el estado de vacunación y de la autovigilancia de los síntomas durante 23 días, que es el periodo de incubación máximo de la enfermedad.
7: La directora general ha assenyalat que és d'esperar que es produeixin més contagis davant l'elevant nombre de contactes estrets, 26 que s'han registrat, tot i que entra, diu, dins la normalitat.
6: I Eivissa continua tancada al bany des de divendres un tram de la platja d'Escodolà per contaminació de l'aigua amb bacteris fecals. En concret, la zona afectada és la de davant del torrent de Safont, on entitats ecologistes van denunciar divendres que la depuradora de l'aeroport d'Eivissa està abocant residus fecals. El PP d'Eivissa demanarà a ENA més informació sobre el funcionament de la instal·lació.
9: Presentaran preguntes al Congrés i al Senat per saber des de quan el gestor aeroportuari té constància que els abocaments estan afectant l'entorn d'Escodolar i quins controls i analítiques s'han fet. Reclamen transparència per conèixer l'afectació del torrent, les aigües subterrànies o el parc natural de Ses Salines. Vicente Marí Bosó, president dels Populars a Eivissa, denuncia una gestió pèssima d'AENA.
10: Tratar el aeropuerto de Ibiza como una caja recaudadora y, sin embargo, todos los servicios aeroportuarios son muy, muy deficientes. También este, por lo visto, de la depuración de aguas de la propia terminal aeroportuaria. No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los ibicencos con los residuos y los impactos ambientales.
11: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
6: La Guàrdia Civil prepara el dispositiu de seguretat pel dia de l'eclipsi. Un dels desplegaments més grans a les Balears serà per terra, mar i aire. Amador Bausà, bon dia.
12: Bon dia. Aquest dilluns els dirigents de la Guàrdia Civil a les Illes Balears han tingut la darrera reunió per repassar les accions que es duran a terme dimecres per garantir la seguretat. El dispositiu inclou la mobilització de patrulles del Servei Marítim, agents del Seprona, patrulles de seguretat ciutadana o l'equip Pegaso, especialitzat en drons. Recomanen comprovar amb antelació si tindran visibilitat del fenomen des del lloc que han pensat per observar-lo amb eines com l'aplicació Horitzó Eclipsi 2026. I en el cas d'haver-se de desplaçar, convé anar als punts oficials per poder tenir garantit l'accés. Escoltam a Mari Carmen Moya, Guàrdia Civil a les Balears.
13: Recalcar que la gente haga ese trabajo previo y compruebe, por favor, desde su ubicación actual, si es posible avistar este acontecimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Va a ser un momento en el que va a haber mucho desplazamiento en un periodo muy concreto y queremos, pues, evitar esos desplazamientos innecesarios, ¿no?
6: I Més per Mallorca posa en valor la mobilització multitudinària contra la saturació turística que dissabte va treure milers de persones al carrer a Sóller. La formació defensa el dret dels mallorquins a poder viure dignament a casa seva i reclama un canvi en l'orientació de les polítiques

0: públiques.
1: Precisament sobre aquest canvi de polítiques, Més ha presentat un paquet de propostes per Sóller i els municipis de la Tramuntana que se centren en quatre àmbits: places turístiques, mobilitat, imposts i habitatge. Escoltam el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
2: Reclamam un retorn a les polítiques de decreixement de places turístiques. Per altra banda, també cal afrontar els problemes en la mobilitat, des de la congestió aeroportuària a la introducció de la limitació de la entrada de cotxes a l'illa de Mallorca i també s'imposten a renta cars, després l'augment de l'ITS i del cànon de l'aigua en els grans consumidors i per acabar afrontar el problema de l'habitatge, i això només farà intervenint en el mercat.
1: Per la seva part, el govern exposa que respecta qualsevol manifestació que es faci dins la legalitat i posa en valor la tranquil·litat en qual es va desenvolupar la jornada. Alhora reconeix que la situació actual obliga a posar límits i que les illes necessiten un topall. Ho explica la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
3: Màxim respecte, també traslladar que se va fer amb un clima de convivència i tranquil·litat absoluta, que crec que és lo desitjable, i com dic, com a govern som conscients de que la ciutadania expressa el que nosaltres també ja tenim damunt la taula, que és que les illes han arribat a un tope i no poden seguir cresquent.
4: Més coses, tots els comerços de les Balears rebran aquests dies una guia amb recomanacions per protegir els seus establiments davant tempestes i inundacions. És una iniciativa del govern en el marc del programa Inuncaip, que arriba just abans de l'inici de la temporada de pluges intenses.
5: La guia inclou pautes pràctiques perquè els negocis puguin prevenir riscos, preparar els establiments i minimitzar els possibles danys en cas de pluges intenses o inundacions. El conseller d'Empresa és Alejandro Sáenz de San Pedro.
6: Es una guía muy práctica, muy de sentido común, con pautas para indicar lo que hay que hacer antes de los avisos, durante y después de la tormenta, que es lo que tiene que hacer frente a los temas de seguridad, material, personas, durante la tormenta y posterior a la tormenta. Por lo tanto, esto es simplemente una guía práctica, vuelvo a decir, fruto de la colaboración con el comercio.
5: Des del sector comercial també han posat en valor la necessitat d'anticipar-se a aquests episodis i disposar d'informació clara sobre com actuar. Mateu Coní, portaveu.
7: Estic molt contents de que avui, a més, ens hagi tan calent aquí a la mà que a qualsevol moment pot haver una dana, entonces que tinguem això ja llest i que els comerços estiguin ja amb una sèrie de normes que almenys puguin saber què han de fer en tot cas de que donin una alerta vermella per una dana.
5: Entre els consells trobem assegurar portes i finestres davant el risc d'inundació, col·locar la mercaderia en zones altes o desconnectar l'electricitat. Recordem que la temporada de pluges intenses començarà el 15 d'agost i s'allargarà fins al 30 de novembre.
4: Per cert, que avui hem sabut que el Servei de Neteja del Litoral del Govern han retirat més de 7 tones de residus a la mar el passat mes de juliol.
5: El dispositiu el formen 23 embarcacions, 15 de platja i 8 de litoral. A Mallorca s'han retirat més de la meitat del total, 3.400 quilos, el 48% del total de residus són plàstics.
4: Obrim la crònica de successos. L'autopista MA13 entre Palma i Alcúdia torna a estar oberta al trànsit.
1: La via ha hagut de ser tallada en dos sentits avui de matí entre els quilòmetres 30 i 40 a l'alçada de Can Bisanyes per mort d'un accident entre quatre vehicles. Els ocupants presenten ferides lleus. La Guàrdia Civil i la policia local han treballat a la zona i recomanen als conductors evitar aquest tram on continuen les retencions.
4: A Eivissa, un incendi al centre de reciclatge de Cana Negreta ha obligat a desallotjar els veïns avui de matinada de manera preventiva.
1: Els afectats han avisat l'U2 de Vetles 3 en veure flames i sentir deflagracions. L'incendi ha afectat la zona exterior de la planta destinada a emmagatzemar olis industrials i plàstics. Hi han intervingut diferents dotacions de bombers del Consell Insular, que ha controlat el foc una hora després i els desallotjats han pogut tornar a casa seva.
4: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per amenaçar una doctora a un hospital quan no li va demanar una documentació que ell li reclamava.
1: El fet van passar dissabte hora baixa. Una patrulla va ser alertada del fet i en arribar al centre van trobar que l'home havia estat engrillonat pel guard de seguretat. El detingut ja tenia ordre d'allunyament respecte d'un altre facultatiu.
4: I l'aeroport de Palma, l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil han agafat 1.940 capses de tabac de contraban amb un valor al mercat de 10.460 euros.
1: Les duia un passatger procedent de Roma de 27 anys i nacionalitat armènia en dues maletes grosses. L'operació es va fer fa 5 dies en un control rutinari de verificació d'equipatge. La multa pot arribar a triplicar el preu del material intervingut.
4: L'interior i el ponent de Mallorca es troben en alerta taronja per altes temperatures. La resta de l'arxipèlag, excepte el sud de Mallorca, es troba en alerta groga. Un dia més, la calor és notícia i ens dona un titular en forma de rècord.
0: La temperatura mitjana a l'arxipèlag durant el mes de juliol ha estat de 28,1 graus. Això són 3 graus per damunt de l'habitual en aquest període. Segons l'AEMET, el mes passat ha estat el mes més càlid de la història, empatat amb el de 2022. Les Balears ha estat la comunitat que més ha vist incrementada la temperatura mitjana en relació a la mitjana històrica. La segueix les Canàries, que ha registrat una mitjana que supera en un poc més d'un grau l'habitual.
4: Però la calor no espanta els mocaires. Sineu viu avui una nova edició de la Mocada i ho fa amb els carrers plens de rosa pastel, música, sàtira i molta participació. Sentim l'ambient d'aquest migdia abans de l'arribada dels protagonistes al poble.
1: Però la festa ha començat ben prest, al matí a la Romeria fins al Puig de Reig i la tradicional invocació al Muc amb proves i el ja famós estira i afluixa a la boca plena d'oli. Després el Muc ha baixat fins al poble per fer el pregó. Ha estat just fa una hora a la plaça de l'Ajuntament plena de gent i molta música per celebrar la seva arribada. Ara, en aquestes hores, toca recuperar forces per poder seguir tot el capvespre i a les 5:30 la plaça d'Esfossà acollirà s'encuentro entre el Muc i la Muca. La Mucada, que acabarà a les 9 del vespre amb el càntic New York, New York, una festa que fa més de 20 anys després, 23 en concret, continua combinant tradició, humor i crítica social, i que avui continua omplint Sineu, malgrat la calor.
4: I quan són les 2:26, és moment d'iniciar la informació esportiva.
5: Ja és oficial, Samu Costa fitxa per al Nàsser per 22 milions d'euros i es converteix en la venda més cara de la història del Mallorca. El club guanyarà 18,2 milions d'euros amb el traspàs per la plusvalia del 20% que encara conservava l'Almeria. Ara sí, el portuguès s'ha acomiadat del mallorquinisme i posa rumb a la Lliga Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo. En una publicació a les xarxes socials, el centrecampista ha dit que han estat 3 anys de molta felicitat. Mentre el Getafe seria el club més interessat ara mateix per Mojica, el colombià s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, però tant el jugador com el Mallorca donen per finalitzada la seva etapa a l'illa. I han començat els europeus de natació a les piscines olímpiques de París, on ha fet el seu debut Estela Tornac. La nedadora palmesana s'ha classificat per a les semifinals dels 200 esquena amb el segon millor temps de la seva sèrie, 2 minuts, 10 segons i 22 dècimes. El tercer millor del rànquing general. Avui, hora baixa, cercarà un joc a la final d'aquesta disciplina. I més nedadors de les illes que disputen els europeus. Hugo González de Oliveira debutarà demà també als 200 esquena. El campió del món en aquesta prova arriba a les piscines olímpiques de París amb bones sensacions després del bon resultat del campionat europeu de piscina curta amb 2 medalles i el campionat d'Espanya celebrat a les piscines de Son. Hugo va aconseguir 4 medalles, 2 d'or i 2 de plata.
8: Les sensacions són bones. Creo que todas son importantes a nivel personal, claro. Quizás nadar en 24 en 50 espalda puede que no sea medalla, pero para mí sería un buen resultado. Entonces, a nivel de ranking, creo que el 200 de estilo, el 200 de espalda son las que más posibilidades hay de llegar a los puestos más altos, pero a mí me importan todas, claro. No se puede ganar el 200 de espalda teniendo poca velocidad, así que todas son importantes.
5: En futbol sala, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume reeditarà la final de la Champions d'enguany entre el Palma Futsal i l'Sporting de Portugal. Serà el primer partit homenatge que el club li farà al seu fundador amb el nom de Fisio Media Manacor. José Tirado, president del Palma.
9: En todo el mundo, un Palma Futsal Sporting es algo más que un partido, aunque sea amistoso. Hemos hecho varios memoriales, pero en Manacor nunca se había hecho un memorial de Miquel Jaume, que todos sabemos lo que significa Manacor para Miquel Jaume y Miquel Jaume lo que era para Manacor y lo que ha hecho por el pueblo.
4: I avui a la cultura parlem de música i teatre.
0: El Festival Mallorca Jazz a Pobla 2026 continua la seva programació avui a les 10 del vespre en el Parc de Cacirera Prim, en Blau Salvatge, un octet liderat pel compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas. Una proposta que romp fronteres entre el jazz, la música clàssica i les tradicions musicals de diferents llocs del món. Dia Ciutadella, avui a les 9:30 del vespre, tendrà lloc Camp Elba, de la companyia Campi Qui Pugui, a la Colàrsega del Pla de Sant Joan, un espectacle divertit de teatre i clown que involucrarà a tres persones del públic en una carrera de camells, un espectacle divertit en el qual els camells no sempre obeeixen i l'absurd acaba marcant el ritme de la competició. L'espectacle forma part de la programació del Teatre d'Esborn, que torna a traure les arts escèniques a espais emblemàtics de la ciutat.
4: Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local a Ràdio Nacional a partir de demà a les 7:25 del matí.